0: Bon dia, des de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 28 de maig del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 31 graus de màxima, 14 de mínima, vent del sud a 15 km hora i que pedra intensitat conforme avance la jornada. Solellat amb boirines inicials, algun interval nuvolós durant la vesprada i continua l'índex ultravioleta a nivell 8 per a demà. Pues ja ho saben, 34 de màxima, en definitiva, bel calor. Un dijous 28 de maig a l'endemà del ple ordinari corresponent a este mes en l'Ajuntament de la Vall, on no se va portar ninguna moció al ple per part de cap grup, ni de l'equip de govern, ni de l'oposició. Hi havia una de Vox que finalment va ser retirada, que feia menció al tema del preu de les entrades al futur parc aquàtic de la Vall per als menors de 16 anys, però finalment no va ser portada i no va tindre molta més història. Avui dijous, un dia en el que haurà tingut que començar la 34a edició del cicle Música i Paraula. De fet, estava previst que començara l'activitat poesia a l'escola en homenatge a Antoni Machado, però ja saben, es va encontrar que s'ha ajornat a causa de la vaga educativa. Possiblement se podrà fer a meitat del mes de juny. El cicle de Música i Paraula arrencarà demà divendres, dia 29 a les 7, a la Caixa La Vall, amb la inauguració de l'exposició de pintura Dues generacions, dues mirades. Però el que sí i que arranca avui és la sisena escola d'igualtat. Enguany l'Ajuntament ha posat el focus en el paper de les dones en l'esport. Són dues jornades, la d'avui que ens comenta Teresa Romero i la de demà.
2: A les 6 obriran els portes i les persones assistents podran visitar els estanys dels clubs esportius que participen en la jornada. A continuació, a les 6:30, tindrà lloc una taula redona amb el lema, el títol, Les dones en l'esport, reptes i oportunitats.
0: La programació continuarà demà divendres a les 6 amb la presentació del llibre Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos de la periodista esportiva Paloma del Río. I com diem, el preu de les piscines del parc aquàtic, que encara no està clar, però n'hi ha expectació. En la data d'inici, l'alcaldessa Tania Baños, recorden, va dir l'1 de juliol i el preu, almenys per a la gent de la Vall. Ahir parlàvem d'aquestes qüestions amb el portaveu d'Esquerra Unida, Marc Seguera.
3: Contínuament no te pots imaginar pel carrer. La primera pregunta que feien era quan estarà obert el parc, i ara que n'hi ha data oficialment, no, i que pareix que serà ixa, l'altra pregunta que te fan contínuament pel carrer són les entrades, no?, que tindran este parc, no?, i quan tindran que pagar la gent que va allí. D'entrada, el que nosaltres sempre hem dit públicament, els nostres companys de l'equip de govern, tot el món, és que tenen que ser unes entrades assequibles per a totes les persones, sobretot pensant en les persones de la Vall, és a dir, que aquells que viuen en la Vall puguen tindre un preu assequible d'entrada per a poder disfrutar les vegades que faci falta i que puguen, no, este estiu en la piscina de Sant Josep. Entonces, eixa és la principal línia de treball.
0: I apunta que la solució podria vindre a través d'un bono i no, òbviament, d'un preu menor, perquè això no se contempla per part de la legalitat administrativa. Marc Seguer parlava també d'altre dels problemes que porta damunt de la taula temps, a lo millor massa temps, la solució per a l'edifici del Botànic a Banyeres de la Vall. Alternatives, sempre nomenava esta.
3: Nosaltres, d'entrada, vull que la gent sàpiga que no estem en contra de fer un centre integrat d'FP. Al contrari, molt a favor. Si la conselleria vol fer un nou centre en la Vall, molt d'acord. Però el que no volem de cap Esquerra Unida és passar de tindre tres instituts d'FP, ESO i batxillerat a tindre dos. Això és el que no volem. Per dos motius que la gent entendrà perfectament. I ara que, per exemple, que les reivindicacions de la Vall educativa van per la baixada de les ràtios, si tenim que repartir els xiquets de l'ESO i batxillerat en els altres dos instituts, augmentarem les ràtios d'institut, no? Passant-se a massificar, i el que això suposa és la pèrdua de l'atenció individualitzada dels alumnes, no? però també perquè creiem que és molt beneficiós que neix una convivència entre la FP, ESO i batxillerat, perquè els xiquets ja des de que entren a l'institut veuen aquestes oportunitats de la FP, no aquestes eixides laborals. Entonces, des d'aquest 2022 que se va aprovar, nosaltres el que veiem és que no s'han fet els passos que ens van comprometre per unanimitat el ple, que és l'òrgan sobirà de la vall, que tots els partits que representem al poble estem allà representats i és el que el poble en aquest moment va manar, d'anar el més ràpid possible per penjar aquestes memòries i que al final la conselleria te doni les competències com ha fet en les altres escoles per a fer aquest nou IES Botànic a Vanilles. Que no és l'institut perfecte que voldríem? No, com no són alguns de les escoles que tenim, però és que l'espai és el que és, i quan tu vas a les grans ciutats veus que aquestes IES, aquestes escoles que anen a les grans ciutats enmig, que ja no poden créixer més, busquen solucions alternatives.
0: Pues al marge de tot això, sàpiguen també que avui tindrà lloc en el cicle Autors i Autores de la Biblioteca la presentació de dos llibres de l'autora Emi Rodríguez, i que el proper dissabte tindrà lloc un recital de poesia a càrrec del grup d'amigos i amigues de la poesia, i serà un recital solidari a favor de Mans Unides.
1: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I més coses que se faran en cada setmana, i en el dissabte, per exemple, és el dia triat per Compromís de Labai en la plaça de l'Àngel, verà presentar a Jorge Marqués com a candidat amb el lema Labai complís any, un acte on estarà també el diputat del Parlament Europeu, Vicent Marzà. Se planteja com una xerrada oberta que estarà conduïda per Maria Plazas. Jorge Marqués.
5: Hem tingut un govern a la Generalitat que en els moments més difícils que han patit els valencians els últims anys no han estat, al contrari, no han estat, i damunt ens han mentit, i això és el pitjor que pot fer un governant, és abandonar el seu poble en els moments més complicats. I el 2027 és l'hora del poble, perquè sí, perquè el poble salva el poble, però en 2027 el poble pot salvar el poble votant.
0: Per això és el que deia Jorge Marqués. I més coses del dissabte, per exemple, Raya Real, actuació estel·lar allà al paratge de les Coves, amb la gent de les Sevillanes, ho contava ahir Javier Ferreres.
6: Enguany pues, tenim el luxe de tindre a Raya Real, no? En els anys anteriors pues, bueno, no desmereixen, perquè vam tindre el Lubricant i vam tindre a Somos del Sur, però enguany pues, l'aposta hem volgut que vagi una mica més allà, i efectivament és un concert pues, de luxe, no? Raya Real són històrics en el món de la sevillana i de la rumba, i este dissabte a les 10 de la nit pues, podem deleitar-nos en la seva música.
0: I què diu Juan Carlos Vergara, l'ànima mater de Raya Real?
7: Pues nada, que los momentos de disfrute no hay que pensárselo, porque se pasan y luego ya no se sabe cuándo volverán. Hay que venir al concierto, hay que disfrutar con nosotros, venir con una actitud positiva, a bailar, a disfrutar antes de la comida, a todo, a disfrutar de toda la festividad, porque al final son los momentos importantes de la vida, y la música, un concierto, quiera que no, nos hace a todos un paréntesis en nuestra vida, y los problemas, el tal, no sé cuánto. En el momento del concierto, la hora y media o dos horas que dura el concierto, es como una burbuja en la que estamos inmersos, en una felicidad que te olvida todo lo demás. Entonces eso es fundamental en la vida, hay que tener esos paréntesis, y nada mejor que un concierto en el que disfrute, olvidarte por un ratito de todo lo demás que tengas en casa, que todo el mundo tenemos algo al final.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Joaquim Villar, en Agricultor d'Àneu.

0: de Jous 28 de maig del 2026, que s'acaba el mes, s'acaba el mes de maig. Quina temperatura tenim ara? Doncs pues, no ho sé, ara ho miraré de seguida. Està assolellat, la temperatura la mirarem. A partir del divendres tindrem amb molta il·lusió de veure la temperatura que hi ha prevista. Mira, ara 29, doncs pues està prou bé, però el que té que vindre està prou bé. Assolellat, 18 de mínima, això és la previsió, i ni intervals nuvolosos ni res, tot sol. Pues de categoria, en este antepenúltim dia de mes, que anem a entrar en matèria ja a repassar cosetes de l'agenda i que anem a tindre una visita molt especial radiofònica, clar, està a Irlanda després del butlletí de notícies de la una. Què porta el dia en el dia d'avui? Pues porta moltes coses i sobretot a la vesprada que anem a arrencar també ja en lo de la igualtat i l'esport. Recordem el que ens anunciava la gent d'igualtat Teresa Romero.
1: Alexis obrirán los portes y las personas asistentes podrán visitar los stands de los clubes esportivos que participen en la jornada. A continuación, a las 6:30 tendrá lloc una taula redonda amb el lema, el títol, les dones en l'esport, reptes i oportunitats.
0: Pues ya saben, això esta vesprada serà avui, serà també demà, en concret a les 6 tindrà lloc la presentació del llibre Esto no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos de Paloma del Río. Són les jornades Dona i Esport i serà en l'auditori. Demà divendres també a les 7 de la vesprada al Teatre Municipal tindrà lloc la representació teatral 20 anys d'Odissea a benefici de la Fundació d'Any Cerebral Ateneu Castelló. Com ens varen contar així, tant amics de la Vall com el regidor de Cultura, Jorge Marqués, demà arrencarà el cicle Música i Paraula a les 7 de la vesprada amb la inauguració de l'exposició Dues Generacions, Dues Mirades, de Juan González Alacreu i Rebeca López González. Serà en el Saló d'Actes de Caixa La Vall. I què tenim demà també, dia 29? Pues un moment molt emocionat, 7:30 de la vesprada, tindrà lloc l'elecció de les falleres majors de la ciutat per l'any 2027. I tot això només en dimecres, Hi ha moltes més coses que repassarem. Avui dijous l'actualitat ens porta a parlar. Mira, això està molt bé. La Biblioteca Municipal incorpora una nova secció de préstec de jocs de taula. Perquè està molt bé el del tema dels llibres, però quantes voltes hem desitjat, sobretot sent més menuts i menudes, no?, jugar a algun lloc de taula, que el feies comprar, te'l compraven, que el gastaves una vegada o dos per ser generosos, i després pues, ahí se quedava. Pues està molt bé anar complint, o tindre la possibilitat de provar, si t'agrada, ja se pot anar a la biblioteca, te'l deixen, n'hi ha més de 56 jocs diferents, i si t'agrada i te fa molta il·lusió, ja saps, el pots comprar i si no pues pots anar canviant, perquè a partir d'ara també està aquesta oportunitat. És la notícia, diguem, amable o agradable del dia, Jorge Marqués.
2: Jo sí que volia destacar que des de l'Ajuntament aquesta legislatura hem fet un gran esforç per poder adquirir més llibres, per poder adquirir noves activitats, per poder millorar l'entorn de la biblioteca, per a que siga un lloc més amable i sobretot més participatiu, on vam obrir a missa en el Pla Àgora, en aquesta estratègia de lectora per a la ciutadania, en l'objectiu de fer de la biblioteca un centre neuràlgic, un centre que expandís cultura per tot arreu. I en contra, també dir que portem ja prou anys, jo crec que ja són 2 o 3 anys que encara no hem rebut cap tipus de subvenció per la Conselleria. La Conselleria de Cultura, no entenem per què, ha decidit abandonar el que és la promoció lectora per als nostres pobles. Però, així a la Vall, tenim un govern que ha decidit tot el contrari, afrontar aquesta despesa que no ha assumit la Conselleria, fer front a ella, apostar perquè els nostres xiquets llegisquen i ara perquè els nostres xiquets i xiquetes, junt a les seues famílies, puguen jugar i puguen aprendre d'una manera diferent i establir nous vincles entre la mateixa família.
0: Ja se contava la bibliotecària Enriqueta Fortes.
3: Tenim, per a completar la col·lecció de llibres i de materials audiovisuals, hem fet una col·lecció que per ara consta de 55 jocs de diferents tipus. Tenim puzzles, Tetris, joc de cartes, de búsqueda, etcètera, etcètera. És per a préstec i també per a jugar així a la sala infantil, però només per a cap de setmana. Qui pot accedir? Qualsevol lector o lectora que tingui el carnet de la biblioteca a partir de 14 anys o un xiquet, xicotet o xiqueta que vingui acompanyada de la seva mare o pare. La persona usuària pot agafar fins a un joc en préstec per a, des del divendres fins al dijous. L'objectiu, pues, ja que els llibres i els audiovisuals són materials que poden també fomentar la creativitat, la imaginació, també els jocs poden fer-lo, a banda de fomentar també la lectura, que és un dels objectius prioritaris de la biblioteca. I sobretot tindre una alternativa a les pantalles i poder reunir-se al voltant de la taula amb aquests materials, la família, des de dues persones fins a indefinides. Tenim unes guies de lectura que se poden descarregar des de la web, en la que estan els 55 jocs alfabèticament, i en ells podem trobar l'explicació del joc i totes les característiques principals que té.
0: Fernando Darós, bon dia.
4: Bon dia, Vicent.
0: Encara no anem en la xerradeta, encara no anem en el repàs, però com jo sé que tu i a mi mos diuen vintage quan parlem...
4: Ahí estem.
0: M'estava escoltant això dels jocs i m'has vingut el pensament de... Tu t'imagines, no?, en la nostra època, els nostres pares que ves haver vingut quan els demanàvem... Que jo vull comprar-me el... No me'n recordo... Bueno, el juego reunido segur.
4: El risc.
0: Coses així, no... I que ton pare te feia, Fernando, deixa-te, el risc el tindràs demà quan vingues a estirar algú mapa polvoritzar, no? No, pues passava... A veure, ha sigut un detallazo que en lloc de comprar-los, que haurem pogut anar a que mos es deixaren o jugar allí i després, bueno, pues, si haurem tingut molta, moltíssima il·lusió, que t'haurem dit, pues si a final de curs vens en tot aprovat, el tindràs. Està molt bé, això, no?
4: Sí que està bé, perquè és de, com tu dius, que abans pues, lo que fèiem era, pues, anàvem a jugar a casa d'un que tenia un joc, sí, i rodàvem i tombàvem a casa d'esta, a casa de l'altre.
0: I els pares te diuen, xiqui, que tu no tens casa. Que...
4: Però està bé, el potenciar la sociabilització també dels materials, dels jocs, dels llibres, com sempre s'ha fet en una biblioteca, pues, està molt bé, que la gent puga provar, jugar, pues, he vist entre alguns n'hi ha algú que m'agrada a mi, que és la Fallera Calavera o coses així, no? Pues que pugues provar si t'agrada, si no t'agrada, després el compres, si t'agrada muntó i topes en qui jugar més seguit, pues el compres, pots fer ixes coses i donar ixes oportunitats, jo crec que és lo més positiu i crec que és una bona acció.
0: Pues això, que nosaltres anàvem volem la rellisca, tio, Paco el del Forn, Paco Garcés, que tenia tota la planta veïssa atàvica de joguets allí, que desemportaves tots en els ulls, i aquí ara no li han diners, i ell sempre feia, enduteu, home, que ja me'n pagareu a poc a poc, enduteu i que disfrute, mare meu, quantes històries vintage ja.
4: Que roïn és que contes aquesta història i que sàpigues, i que jo sàpiga de què estàs parlant. I que me'n recorde perfectament, o sea, de la...
0: Lo roïn no és que jo la conte, sinó que tu sàpigues de què estic parlant jo, eh?
4: Que me'n recorde perfectament de la sala del tio Paco Fora, en joguets i tot això.
0: El juego de màgia borràs, que no me necessito en la vida... En la vida me siento al revés, yo no sé qué fe ya, pero vamos, que de magia no he fet mai. No,
4: però que records i quina forma també que teníem, sí. Val la pena recordar-ho de quan en quan aquestes coses.
0: Ho dic sincerament, ho dic en tota la sinceritat del món, que quan avui hem rebut esta notícia, m'ha aparegut una notícia molt entranyable, molt xula, que en una biblioteca, que òbviament estan els llibres, estan els tebeos, els contes, bueno, tot, i que damunt te puguen prestar també el préstec del tema de joc, ja te dic, o per a jugar allí, que he escoltat ara Enriqueta també, que comentava aquesta possibilitat, o que pugues primer vore'ls o jugar allí en els amiguets, amiguetes, i que si t'agrada molt, pues escolta, te'l pots acabar comprant, però... En algunes coses, Fernando, no està tot perdut. Evolucionem per a positiu, eh?
4: Sí, sí. A més, en la biblioteca ho tenen molt ben pensat. Enriqueta i tota la gent de la biblioteca ho tenen molt ben pensat. Fan un treball magnífic. I com ha dit, i perquè ho he escoltat, no, les declaracions del meu company, de Jorge Marqués, en les dificultats també que s'acumulen per falta de finançament, que és, també s'ha de tenir en compte, però pensem que tant la biblioteca en la seva part de llibres, com en la seva part de sala d'estudis, com en la seva part d'activitats culturals en la biblioteca, i en aquest cas pues, també d'activitats lúdiques en la biblioteca, és una entitat, és un lloc del poble que se té que seguir treballant, que se té que seguir potenciant, i ara pues mira, tenim esta oportunitat més, pues paga la pena seguir treballant, encara que a voltes siga complicat obtenir el finançament, però paga la pena seguir treballant per a donar més serveis a tots els xiquets i xiquetes del nostre poble en este cas, o adults que també n'hi han, que ens agrada jugar a aquestes coses.
0: I la última, antes de que després entrem en matèria, per què t'agradava el risc? A tu.
4: Perquè m'agradava el risc, pues, com en totes, o sigui, un quan té un germà major al qual li té una certa vol seguir-li els passos.
0: En el teu cas era un germà major d'edat.
4: Un germà major d'edat, més major que jo, pues, com a ell li agradava jugar al risc, pues, jo també volia jugar al risc, i és un joc que teníem, el meu germà va aconseguir que el comprarem, pues, segurament en uns Reis o en una fira de Sant Vicent, en algunes d'aquestes dates molt, molt especials, en algun on teníem regalets, pues, teníem el risc, i a mi m'agradava molt jugar també això.
0: Mira, pues, històries entranyables. Aquesta xulíssima notícia, arrenquem avui, i ara de seguida seguim repassant l'activitat. Escolta, del cap de setmana, que hem nominat algunes coses, ens hem quedat en el divendres, el dissabte, que sapiguem que està també el Festival Infantil a benefici de Mans Unides al Teatre Municipal. L'altre dia ja van tindre el grup d'amics i amigues de la poesia, Luisa Díaz, etc. Van a fer un recital solidari a favor de Mans Unides, i avui Joaquín Segarra després ens contarà el cartell complet, no? Al marge d'això, que més n'hi ha, serà el Teatre Municipal el dissabte a les 5. Però el dissabte, allí, en Sant Josep, que ve Raya Real, que ens el contava ahir Javier Ferreres.
5: Enguany pues, tenim el luxe de tindre a Raya Real, no? En els anys anteriors pues, bueno, no desmereixen, perquè vam tindre el Lubricant i vam tindre Somos del Sur, però enguany pues, l'aposta hem volgut que vagi una mica més allà, i efectivament és un concert de luxe, no? Raya Real són històrics en el món de la sevillana i de la rumba, i este dissabte a les 10 de la nit pues, podem deleitar-nos en la seva música.
0: Capitanejar tots ells per Juan Carlos Vergara, que ell mateix ens convidava, que pugem allí.
6: Pues nada, que los momentos de disfrute no hay que pensárselo, porque se pasan y luego ya no se sabe cuándo volverán. Hay que venir al concierto, hay que disfrutar con nosotros, venir con una actitud positiva, a bailar, a disfrutar antes de la comida, a todo, a disfrutar de toda la festividad, porque al final son los momentos importantes de la vida, y la música, un concierto, quiera que no, nos hace a todos un paréntesis en nuestra vida, y los problemas, el tal, no sé cuánto. En el momento del concierto, la hora y media o dos horas que dura el concierto, es como una burbuja en la que estamos inmersos, en una felicidad que te olvida todo lo demás. Entonces eso es fundamental en la vida. Hay que tener esos paréntesis, y nada mejor que un concierto en el que disfrutes, olvidarte por un ratito de todo lo demás que tengas en casa, que todo el mundo tenemos algo al final.
0: Pues sí, además pero un paréntesis chocote, va, un expreso. ¿Qué me vendré ese expreso en esa torta, esa coca que fa María Consuelo Serrano? Pero este expreso es que es musical ahora, esta canzoneta para celebrar los del Jocs y tal. Vull necessitar un xute d'energia per a continuar en este dijous 28 de maig. Vinga, Sabrina Carpenter, l'Espresso, i arrenquem.

0: Oh boy.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això valia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
3: Yo combino.
4: Ella combina.
3: Todos podemos combinar.
4: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
4: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
4: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
3: Esteve Óptico, calle Benigazuy, número 5, La Vall d'Uixó.
4: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
6: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
7: Si estan escoltant-nos des de l'inici, sabran que avui ens acompanya Fernando Daras, perquè en ella hem comentat, tot i que no era des del blog d'este repàs semanal, una de les notícies del dia. Pues mira, comencem el repàs per ahir, però ara de forma més curteta. Per si n'hi ha algú que s'ha incorporat ara, sàpiguen que hem destacat una de les coses que porta l'actualitat d'avui, molt entranyable, molt xula. Per cert, la Biblioteca Municipal incorpora una nova secció de préstec de jocs de taula. El servei ofereix 55 jocs diferents per a préstec de cap de setmana i per a jugar a la sala infantil com a alternativa d'oci educatiu i familiar. La valoració és una més curteta i més formal. Fernando, bon dia.
8: Bon dia, Vicent. Pues no res, molt bona iniciativa el poder fer, pues, com comentàvem abans, que la biblioteca, més d'un lloc on prestar llibres, pues, també sigui un lloc on sociabilitzar un poc més, on la gent més jove o la gent més major que vulgui o que tingui interès per aquest tipus de jocs, pues, puga accedir a ells, provar-los, veure si li interessen, si no li interessen, i sobretot pues, compartir experiències i donar més serveis a la ciutadania. Me pareix una idea molt, molt encertada.
7: Bueno, pues esta es la noticia de hoy. Vamos a comenzar por lo más actual, lo más inminente. Dijo el 28, a ir el ple. Esteu en modo vacances, ya. Yo tenía que preguntar, ¿qué emoció per part de ningú?
8: Es la veritat és que és molt, molt estrany. Ja saben que, pues, al final el govern, pues, porta les seues propostes dins dels dictàmens, dins de les coses que són part de la primera part del plenari i que al final pues, van aprovant-se perquè estan treballats dins del govern I després de veure que queden les, el moment de les mocions, també ahir pues, ninguna moció va eixir per part del, dels grups del govern, perquè ja de dir, pues, a lo millor n'hi ha mesos en què te dediques més a la gestió més ordinària i no te dona temps a gestionar això, però no, no n'hi havia ninguna. De fet, n'hi havia una moció de Vox que el mateix representant de Vox va retirar. No sé si va, qui haguera vist el pleno, pues, va ser un moment un poc de... estrany, perquè no sabia molt bé, no se sabia molt bé com se tenia que fer, si se votava, si se no votava, si simplement en retirada tenia prou. Al final se va tindre que votar, i igual que va votar el Vox l'incorporar al pleno, va votar Vox el llevar-la del pleno. Era la seva moció i crec que és la, era la seva responsabilitat tant ficar-la com, sense explicar el per què, llevar-la. Però bueno, la va llevar i va dir que ja la presentaria en una altra, en una altra, en una altra sessió de plenari. I res més va haver, sí que se va parlar. Crec que el punt més important va ser el punt que va haver de... Bueno, el punt més important són tots, però vull dir, el que més també se va parlar va ser el punt que se parlava de les obres de l'Ajuntament, val? On pues, se va explicar que el Consell Jurídic Consultiu li donava la raó a l'Ajuntament a l'hora de trencar el contracte que tenia en la empresa per incompliment de la empresa, ja que no anaven, allí a treballar. No, l'obra no seguia el ritme. De fet, l'obra hauria d'haver acabat en este mes, i l'obra, pues, tot el món sabe conforme està. Òbviament, l'empresa ha incomplit, i que tot això donava pas a que tenien, pues, el poder de tornar a licitar d'alguna manera un nou contracte en una altra empresa que se presente i que ens acabe d'una volta per totes les obres de l'Ajuntament. Això ahir se va aprovar. Crec que era important dir-ho i explicar-ho, i que seguim treballant en això. És importantíssim, perquè el que no ens podem fer és deixar les coses a mitges.
7: Per això es portarà un temps, no?, la nova licitació.
8: Òbviament portarà un temps, i jo vaig a ser-lo... quan estem parlant d'obres, a mi me costa moltíssim donar dades, perquè ho sap, i això és potser te ho diguen els anys o el pas del temps. No ho sap sempre quan comença obres en sa casa, però no sap mai quan les acaba. I als ajuntaments passa el mateix. Sabem quan les podem començar, però no quan les acabarem. Sabem quan anem a licitar, però no quan estarà la licitació. Què passa si fem una licitació i n'hi ha una impugnació? Jo et puc dir, mira, en dos mesos estarà licitat, però això seria si tot va bé. Però què passa si algú judicialment fica un entrebanc, si hi ha algun problema? Tot això s'allargarà. Per tant, hi ha que ser cautos. Serà el més ràpid que siga. La licitació se va fer de forma el més ràpida possible, de forma express, per a lo més pronte que puguen tornar a tindre gent treballant en l'edifici de l'Ajuntament, que tanta falta mos fa que estiga fet. I així que sempre que això vagi en aquest camí, nosaltres estarem d'acord i estarem apoyant que això funcione el més ràpid. El que no podem fer és, perquè se riny o se deixa de renyir en l'empresa constructora, la cosa se quede parada.
7: I sa part està entesa, sa part està compresa, s'han explicat els motius, s'ha explicat quina és la realitat, hi ha que tornar a començar, també això està comprès, que, òbviament, això requereix un temps, també se sap, però la pregunta que vull fer-te, mentrestant, tot allò, els trastos continuaran estant allí al mig, continuaran estant aquesta segona escena, i te aclarisc el perquè. Els taurins ja comencen a preguntar-se per on passarà el tancament d'enguany.
8: Pues mira, els trastos, òbviament, és que siguen de l'antiga empresa, s'estindran que emportar, tots aquells que són peces de la pròpia obra, com per exemple les teules que n'hi havien, que s'havien llevat i s'havien deixat, segueixen sent municipals, i per tant en algun lloc tindran que estar. Jo en estos moments, a la pregunta més directa que fas, no sé per on va passar el tancament. Això és una pregunta que entén.
0: Jo castigo a tot el món d'any. O sea, el castigo...
8: Al regidor de festes, que no dic que no siga important.
7: El primer que vistes a tu, sé.
8: Bueno, sí, però la veritat és que no ho sé. Entenc que des de la regidoria de festes, estic convençut que des de la regidoria de festes, junt en la directiva de les penyes, ja s'està tractant els temes i s'està parlant d'això. La veritat és que no m'ho han comunicat, per tant tampoc te puc dir passaran per allí o no passaran per allí, perquè és aventurar-me algo que no sé. Crec que és una...
7: Però la primera part de la pregunta sí que me pots contestar de què passarà en aquests trastos i continuarà tot allò pues, tancat o què?
8: La idea és tot allò que siga de l'empresa que se ho emporta, tot el que siga nostre. Òbviament, i tenint en compte que sí que està l'edifici, està en obres, ¿vale? Perquè s'ha tirat part de l'edifici, els sostres, els pisos, està en enruna i tot això, pues això n'hi ha que cuidar-ho. Això tindrà que ser l'oficina tècnica i jo entenc que no, òbviament per allí no pot haver una circulació normal perquè en aquests moments és un lloc d'obra, encara que no estiguen obrant, és un lloc que és d'obra i que té que tindre les seues mesures de seguretat.
7: Sí.
8: Si a més esperem que el més pront possible hi hagi una altra empresa treballant, pues vull dir, tornarem a tindre que ocupar la plaça per a fer les obres. N'hi haurà que valorar-lo, és una pregunta interessant la que me fas i que ara m'has picat un poc i ara intentaré enterar-me de què va passar, sobretot també per el tema de les festes, que és un tema que m'interessa també.
7: Parlant d'obres, mira, no fa massa dies, Fernando, t'escoltàvem que ens parlaves del tema d'alguna millora, en concret en la depuradora, i també, ese mateix dia, del carrer Severo Ochoa, no? Que la gent que passava per allà podia veure que hi havia alguna cosa en el tema de les voreres o pegat a les voreres. Si te sembla, de manera ràpida, com ja ho hem comentat, en què han consistit les dues coses?
8: Mira, Severo Ochoa és que teníem en tot ixe carrer, bueno, en un tramo de tot el carrer de Severo Ochoa, ¿vale? Teníem un lloc on habitualment teníem fugues d'agulla. Segurament, per quan se va construir la canalització, per un defecte de construcció, anem a suposar que era per això, ixe tramo contínuament estava trencant-se. Teníem unes 7 o 8 arreglos puntuals d'eixe tramo. La millor solució, no podem estar tots els dies fent parxes, perquè a més estava començant a afectar els veïnats, perquè allí hi ha edificis que tenen cotxeres, l'aigua se'n va per baix de terra i eixia per les cotxeres, això n'hi havia que solventar-lo. La millor solució és canviar tot eixe tramo, encara que ens toque pues, obrir tota la cera, canviar tot el tramo, però s'ha canviat el tramo, s'ha ficat en material actual, en totes les condicions. Ara s'estan fent les escomeses, les acometides a les cases per a que, de la nova tuberia per a que tinguin aigua, i una volta això estigui acabat, pues, se donarà aigua per la tuberia nova, no, la tuberia vella se quedarà sense ús i esperem que no tinguem pues, tots aquests problemes que tenim ara. Això és el cas de Severo Ochoa. Era una necessitat per una problemàtica reiterada de fugues en una zona molt concreta.
7: Clar, perquè té que haver un moment, té que haver un límit en què perxe sobre perxe ja no pot continuar.
8: És que no podíem, o sigui, si ho hem fet 6 perxes, no podem, parem de fer perxes. Actuem directament, canviem-la, fiquem la nova i parem d'estar sempre fent xocotets perxes. I en el cas de la depuradora, lo important que hem ficat han sigut, són dos filtros a l'entrada de la depuradora que valen principalment per a llevar, pues mira, vaig a ser molt clar, principalment per a llevar les toalletes que la gent tira al vàter i que no hauria de tirar, ¿vale? Tot el món sabem que no se tenen que utilitzar aquest tipus de toalletes si les tires al desaigüe, que se tenen que tirar a la bossa de basura i anar a la basura normal, a la RCU, però no, molta gent desgraciadament les tira, pensa que és com si fos el paper, que això se desfà, però això no se desfà.
7: Hasta això, que tindran que canviar les canyeries de casa i se ho pensaran.
8: Clar, doncs, això obstruís les canyeries de casa, tots els desaigües, però sobretot quan arriba la depuradora, obstruís la depuradora. Fem-nos trencar les bombes, fem-nos donant problemes a tot el sistema de regeneració d'aigua i per tant ens hem vist obligats a ficar uns filtros. Principalment...
0: Pues después caí yo al año siguiente.
8: Principalment... estem traent, o està pensat per traure toalletes, bastonets d'estos de netejar les orelles, aquestes
7: sí.
8: Coses que són d'higiene personal, que la gent pensa que això, si se tira al desaigüe no passa res. Pues sí passa, i passa a muntó, i és a muntó perillós. Bueno, en aquests dos filtros de moltíssima qualitat hem llevat uns que teníem en funcionament, que eren de fa 25 anys, que òbviament ni filtraven de la mateixa manera, ni tenien tot el procés conforme el d'este. Este és espectacular perquè replega els productes que n'hi ha dins de l'aigua inclús es premsa, torna a deixar los secs perquè es premsa i cau l'aigua per reutilitzar-la, i tota aquesta basura te la passa per una cinteta i te la tira a un contenedor de basura, i ningú té que tocar la basura, ningú, és molt asèptic, està molt bé, és un primer pas per a la desinfecció de l'aigua. La veritat és que és una feina que hem dut a terme i que és un pas més per aconseguir pues que tenim la depuradora, que és una depuradora municipal, que ho han de recordar, que està regenerant l'aigua en una qualitat excepcional, de tal manera que el 80 i molt per cent de l'aigua regenerada se torna a utilitzar en el rec agrícola, i això mos dona una satisfacció grandíssima.
7: Molt bé, pues, des del repàs semanal, recordar ja, bueno, al marge de l'agenda que ja hem parlat abans, també tenim We Are Ranking, en concret esta vesprada, i continuaran demà. Demà estarà per així la regidora d'Igualtat, també ja ho parlarem. El tema de les jornades dona i esport en esta darrera setmana del mes de maig. Jo te trac ara una qüestió rapideta, tampoc és que tinga massa temps, però sé que en este aspecte, i que ja vist el ple d'ahir, no ho sé, però el crec que el passat, l'anterior sí, l'equip de govern no guarda una postura uniforme. Jo penso que ja tot el món ho sap, sobre el tema del Botànic Cabanillas, parla de la infraestructura. Ahir, Marc Seguer, el teu company, va dir que no tenia res en contra lo del centre integrat i tal, però que lo que no volia, i un poc ser el titular més destacat, era que lo vaig passar de 3 centres a 2, el tema de ESO i batxillerat i tal. Però on aneu vosaltres en aquest aspecte?
8: Pues nosaltres anem per aquest camí. O sea, nosaltres estem orgullosos, en Compromís per la Vall estem orgullosos que la Vall sigui un poble on tota l'educació siga pública, on tinguem totes les escoles que tenim de primària, on tinguem 3 centres de secundària públics i on puguem treballar des de l'educació pública conforme en la major qualitat possible, tal i conforme estan demanant els docents avui en dia en les vagues que estan duent en la vaga que estan duent endavant per a reclamar totes les millores que estan reclamant. I en el cas del Botànic, som clars en aquest sentit. Pensem que el Botànic ha de ser, com és, un dels 3 instituts públics del nostre poble, on se dona batxillerat, on se dona ESO, on se donen cicles, on se dona tot allò que tinga que ser. I el poble de la Vall té que seguir mantenint 3 instituts de secundària públics i gratuïts. Ho tenim claríssim i per això apoyarem. I per tant, apoyem el fet de que se renoven les instal·lacions del Botànic, perquè és un edifici de fa molts anys i per tant n'hi ha que renovar-lo. Això no lleva que puguem pensar que també estos temps ens porten a potenciar la formació professional, la creació de cicles i un de FP integrat. Seria una molt bona proposta per la Vall, però n'hi haurà que fer-la, n'hi haurà que treballar-la i n'hi haurà que demanar a qui la té que fer, que és la conselleria, que faci també aquest treball que faci la feina per a que en el poble de la Vall, a més de 3 instituts de secundària, també tinguem un centre integrat de FP per a donar un millor servei a tots els ballers i balleres i a tota la gent del voltant, perquè no ens oblidem, un centre integrat no és algo que siga exclusiu per a un poble, no és un centre per a un poble. Els centres de batxillerat sí que són més locals, sobretot en un poble com la Vall, que té que estés, pobles menús, pues, tenen que desplaçar-se, però centres integrats de FP sí que solen ser centres, pues, un poc més comarcals, un poc més, més de perquè ve gent a fer cicles, pues, de diferents localitats. Per tant, n'hi ha que seguir apostant per l'educació del nostre poble, per l'educació pública en el nostre poble i per l'educació per als xiquets del nostre poble i per als joves del nostre poble de la màxima qualitat. I, òbviament, això se fa en centres de públics, en centres d'alta qualitat, com els 3 instituts que en aquests moments tenim, i ficant la vista al futur i treballant per al futur i treballant per a tindre, pues, si podem, un centre integrat. Per què no? Però que siga conselleria qui mos faci aquest quart institut, que realment, i per conforme anem creixent en població, pues, també ens farà falta.
7: Pues fins ací, el repàs setmanal, però no te'n vagis, perquè faig una mínima pausa, parlarem ara estrictament només de Compromís, això ja no és equip de govern, i per tant, anem a fer esta mini pausa i te pregunto per el dissabte. I ara sí, 2 minuts i mig. No tenim més temps, Fernando. L'acte del dissabte, que ja hem comentat així també alguna coseta, crec que demà tindrem més informació, però amb la presència de Maria Plaza estarà un poc com a presentadora de l'acte, moderadora, i també tindrem la visita de Vicent Marçà, de l'eurodiputat, exconseller, i el tema de la presentació oficial ja de la candidatura. Jorge Marqués, la teua valoració.
8: Però la meva valoració és positivíssima. O sigui, ja saps que jo estic molt content de conforme s'estan desenvolupant les coses, de conforme el meu col·lectiu de Compromís per la Vall, pues, se manté fort i junt per a tirar endavant la que serà la pròxima candidatura a l'alcaldia municipal per part de Compromís per la Vall, que ja sabeu tots que serà el meu company i amic Jorge Marqués.
7: A mi m'agradaria saber més noms de la llista, però entenc que no aneu a dir-ho. Ni vosaltres ni ningú, clar.
8: Això n'hi ha que... Te puc dir un altre nom de la llista.
7: Ui, a veure.
8: Fernando d'Aros.
7: Ah, vas estar en la llista.
8: Fernando d'Aros estan en la llista, segur.
7: I el número?
8: Ah, bueno.
7: Bueno, però confirmes que sí aniràs a la llista.
8: Segur que estaré en la llista perquè la meva intenció és seguir treballant per el nostre poble, seguir treballant per la Vall, per un ajuntament al que porta 11 anys ja treballant en ell, però del qual pense que n'hi ha que seguir treballant, apostant i sobretot apostant per a tindre un grup de progrés, un grup progressista que treballa per el que nosaltres pensem que són la millor forma de fer política a la Vall, de seguir creixent i de seguir recuperant patrimoni, de seguir treballant per la cultura, de seguir treballant per serveis socials del poble i per tot això. I per a fer això, jo que compten totalment amb mi, que jo estaré, però este dissabte serà Jorge qui dona això. Aquesta banderola d'eixida, no?, que comença...
7: Així al costat.
8: Comença així a la plaça de l'Àngel, que comença la seua això, en la presència de Vicent Marçà, que, com tu has dit, és exconseller, però ara és el eurodiputat de Compromís i sempre un gran amic a la Vall, que sempre està quan el cridem.
7: Gràcies per la visita, Fernando. Bon dia.
8: Bon dia, Vicent. Bon dia.

0: Continuem en este segon bloc de Hoy por Hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de la primavera, perquè toca així, de manera oficial, que per l'horatge ja, però ja va ser més apropiat, quasi d'estiu. Que no tardarà massa en arribar, tampoc, per cert. Anem a fer una cosa, anem a intentar buscar una miqueta més de fresqueta, o a lo millor no, a lo millor ens sorprenen. En Irlanda, perquè ara de seguida anem a conèixer què tal ho està passant en el darrer dia, perquè avui ja se'n tornen la gent del Centre de Formació de Persones Adultes, Jordi de Sant Jordi, que estan per allí amb Sayo Canós i Marisol Prior de Profes, i a veure què tal aquesta experiència que es compten d'esta estància que tenen per allí. I, bueno, pues són tots alumnes de tallers d'anglès en distints nivells. I això serà la visita a l'exterior, que anem a fer ara a continuació. I després ens acompanyarà Joaquí Segarra, mestre de Manos Unides, per a parlar-nos, ja ficats en coses d'agenda, d'aquest festival de Mans Unides que n'hi haurà el proper...
1: Estoy eternamente agradecido.
0: Carmentura a partir del 5 de la vesprada. Ya saben que el otro día van a tener también así a la gente del grupo de amigos y amigas de la poesía, anunciarnos ese recital de poesía que farían a les 6 y media allí al Carmentur, precisamente recital solidari a favor de Mans Unides. I a les 2:17, ja sabem, repassarem l'actualitat, tot allò que està generant-se ara, tota la informació i l'actualitat que està generant-se ara, ho repassarem en l'hora 14. Arrenquem viatge, fins les 2.
2: Hoy por hoy, de la primavera. Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
0: Dijous 28 de maig, acabant ja el mes, però el que s'acaba també, pues és una visita molt xula. Dins de lo que són el projecte Erasmus Plus, mobilitat de grup del Centre de Formació de Persones Adultes, Jordi de Sant Jordi, que escolta, que és que estan que no paren. Jo crec que

0: Coincidim tots en que la ciutat ens ha encantat. És una ciutat molt, molt viva, molt dinàmica. És una ciutat universitària, per tant, hi ha moltíssima gent jove. I molta música, una ciutat per a visitar alguna vegada en la vida.
1: Me comentaves que vau arribar el passat dissabte per la nit.
0: Sí, el viatge se va fer llarguet perquè vam tindre un problema tant el vol, es va retrasar bastant. Vam arribar a l'aeroport de Dublín a Galway són 2 hores i mitja en autobús, per tant vam estar quasi 12 hores en mitjans de transport.
1: Estàs tu i Marisol Prior i 10 alumnes, no?
0: Exacte, estem Marisol i jo i 10 alumnes seleccionats dels tallers d'anglès que oferim en el centre.
1: Esto de tallers d'anglès.
2: I bueno, i així transcurre...
1: Això també del curs, o exactament en què consistís allò?
0: A veure, dins del projecte havíem pensat l'any passat, quan el vam dissenyar, que estaria bé fer una visita a una ciutat de parla anglesa per a que, a banda dels alumnes d'ESPA, alguns altres alumnes pogueren aprofitar. Per tant, havíem pensat que, en aquest cas, els alumnes d'anglès podrien integrar-se un poquet més, conèixer el que és la cultura de països de parla anglesa. No tant aprendre idioma, perquè en 3 dies ja sabem que no es pot assolir un idioma, però sí estar en contacte contínuament amb l'idioma.
1: Molt bé. I Marisol, què conta?
0: Pues ara te la passo i li preguntes a ella.
1: Molt bé.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Marisol. Què tal? Quina llàstima, no?, que s'acabe, però bueno, això és així, no?
3: Sí, bueno, tot té un final, no? Però estem molt contents de tot el que hem viscut. En l'escola jo crec que ens agrada tots molt i, com ha dit jo, la ciutat també.
1: Per a repetir o què?
3: Sí, ara ja mos ho sabem. Ara ja podem tornar, ja hem agarrat.
1: Me comentava Sallo abans que crec que ja fins l'octubre el tema este de les mobilitats és possible que ja s'acabe, no? O com està el tema?
3: Sí, en l'alumnat esta és l'última, n'han fet 3, i ara queda algun curs de professors en estiu i fins a octubre ja està, ja hem acabat, ja està bé.
1: I quin seria el xocoter resum, Marisol, que podries fer-nos d'esta experiència, d'esta visiteta, vaig a dir-ho així, perquè sigo curta, ahí a Irlanda? Quin és el denominador comú de la gent que esteu ahí?
3: A veure, jo crec que és una experiència molt bona perquè ens ha permès conèixer més sobre la llengua, la cultura d'ací d'Irlanda, i com ha dit, jo crec que també el practicar la llengua, que veig en què la llengua s'utilitza, han pogut parlar a més, ahir vam poder compartir en un grup de gent d'ací, d'Irlanda, i vam dinar amb ells i ens va permetre parlar un poc més en anglès, que és la finalitat d'això, no?, que utilitzen la llengua en el seu context i no sols en classe, allí escoltant-nos a nosaltres avorrits.
1: I s'ajusta a l'estàndard que estudieu o, com sempre, està el localisme, no? Algo així que digues, ai, això se m'escapa.
3: Jo crec que en general els hem entès a tots prou bé. I ells, jo crec que sempre n'hi ha algú que parla més cap a dins, però en general estem contents perquè ho hem entès tot.
1: Perfecte, i tota la gent de l'alumnat que teniu ahí, tenim gent que estigui disposta avui a dir alguna cosa a la gent de la vall i de la comarca o què?
0: Sí, Vicent, així la gent sempre està disposta a tot.
1: Molt bé.
0: No tenim cap problema. El primer voluntari que havíem tingut, que era Robert, que li havia contat un poc l'experiència, si vols te'l passe
1: sí.
0: I ja parles amb ell.
1: Ah, perfecte, doncs pues anem a parlar amb Roberto Artigas, no?
4: Efectivament.
1: Què tal, com estàs?
4: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
4: Molt bé, encantat. Encantat amb les professores, els companys i en el puesto, i en l'experiència.
1: I en el lloc també, no? Ja vindreu cap a la vall. Ja, veuràs tu, ara que m'ha dit allò que també heu tingut per ahí caloreta, no?
4: Sí, hem tingut. I el que sí que podria dir és que sort, perquè el primer que te diuen quan és que vindrà a aquests puestos és que fa fred, que n'hi ha 4 estacions i tot el rotllo. I hem estat, bueno, ja sabem que la vall fa més calor, però estem molt contents.
1: Te reafirmo a Roberto en el tema este de dir-li que xulo això que he iniciat jo, estic convençut de l'aprenentatge de l'anglès i això encara va animar-me més. Quina conclusió traus personalment?
4: Bueno, personalment, a més, pues, bueno, pues que a l'altura que

0: aquestes experiències, pues és ja un repte arribar a tindre aquestes experiències i sobretot pues anar a un puesto on, diguem, el xip el tenen d'una altra manera, o si organitzen la vida d'una altra manera, els horaris així pues són d'una altra manera, entonces tu pues deprens i agarres el que més interessa i t'acoples i agarres lo bo i penses el que és millor així que el nostre o el que nosaltres tenim millor, que n'hi ha un montó de coses pues, que no agraden tant com que les nostres.
1: Molt bé.
0: Però és una experiència i saber com, diguem, com tenen la vida en altres llocs del món.
1: I la última, si sorgís una altra oportunitat...
2: La què?
1: Este t'apuntaràs o què?
0: Per supost, com diuen, a un bombardeo.
1: A un bombardeo si fa falta, no?
0: Pues
1: que tinga un bon viatge de tornar. Ho has d'aprofitar fins l'últim instant, d'estar ahí.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Roberto, per l'opinió. Adéu. Podem parlar en Fina?
3: Clar, si tinc a Fina, també, al meu costat. Ara te la passe.
1: Molt bé, a Fina Vallès.
4: Bon dia, Vicent.
1: Bon dia, Fina.
4: De la porta oberta.
1: Què tal per ahí? Com estàs, Fina?
4: Pues de lujo. Així hem estat, vamos, de meravella. Que ens quedaríem un parell de setmanetes més.
1: No, no, vingava així tot a patir, calor. No me la deixeu tota per a nosaltres.
4: No, no. Nosaltres ja hem tingut esta setmaneta de calor així. Ara a respirar una miqueta, però me pareix que no podrem.
1: Bueno, Fina, i compta, la teva experiència personal que te note, en la meva ja te note pagar, que diem així.
4: Sí, estic molt pagant. Bueno, jo podria parlar de l'escola que m'he estat, que és una escola enorme, que té des d'infantil hasta... bueno, menys educació universitària, tots els graus, i també fa cursos i tallers en gent major. I el que més me'n va sorprendre és que passen a l'any per allí 30.000 alumnes.
1: Buah.
4: Imagina't, quasi tota la vall
1: sí, sí.
4: I la mateixa escola.
1: Mare meua, efectivament, són els habitants de la vall.
4: Sí, sí. I ens han tractat de lujo, i hem estat molt bé, i bueno, esperant que ells tornen a la vall i poder oferir-los nosaltres el mateix tracte que hem rebut així.
1: Pues Fina, que em diria a mi mesos enrere que la pròxima volta que anava a xerrar en tu estaries a Irlanda, eh? Veges tu.
4: Veges tu, i estàs de la vida. Bueno, que passen els meus companys.
1: Molt bé, Fina, que ho seguissis disfrutant. Que tenim la... Crec que tenim l'ocasió de parlar en Paco Tur, no?
3: En Paco Tur, sí, així el tenim també, mirant-nos.
1: Bueno, pues
3: ara te'l passe, Vicent.
1: Vam a parlar en Paco. Que,
5: hola, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, Paco? Com va per ahí?
5: Pues molt bé, molt agraït a tota l'escola, sobretot a les professores que s'han portat de meravella. Són unes grans professionals. Són molt empàtiques, se preparen les classes, ho planifiquen i m'ho han fet sentir, bueno, de meravella a tots.
1: Paco, estic segur que quan t'hauran escoltat parlar a tu, hauran dit ahir, conforme diuen ells, hauran dit, oh, Paco is the voice, la veu.
5: Ah, pues sí, la veritat és que ahir la dona que estava sentat al meu costat me va dir, ah, m'agrada molt la teua veu.
1: Clar que sí.
5: Moltes gràcies.
1: És que de veure, la veu de Paco se'n vaig a Irlanda, se'n vaig a on vulga, sempre serà la veu, la voix. Paco, conta'ns un poc la teua experiència i després el que vulguis aportar-nos, clar.
5: Pues suposo que com la de tots és una cosa molt positiva. Era una idea que jo fa temps que tenia en el cap, que sempre havia pensat que els adults podien eixir de casa com eixien els joves.
6: Nosaltres, pues, passamos a la secció de...
5: Els joves, i quan estudiàvem, no teníem aquesta oportunitat. I alguna vegada havia insistit a veure si l'escola podia fer alguna cosa per a que es pogués donar aquest tipus de viatge. I mira per on així estem. O sigui que, molt content.
1: Per això és la primera gran lliçó, no?, de la que ens quedem ara en esta xerraeta. Mai és tard, però a més escrit en majúscula,
5: Pues sí, jo penso que a totes les edats podem eixir, podem aprendre i anar enriquint-nos conforme ens anem fent grans fins que puguem.
1: Ens has portat una miqueta de folklore d'ací per ahir o no? Això no ha donat temps, que passa ràpid tot el viatge.
5: La veritat és que el grup m'ha pressionat una mica i no he tingut més remei que fer alguna cosa.
1: Molt bé, Paco. Pues una abraçada molt gran. M'alegro moltíssim.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, Paco. Si tots i totes volen parlar i Sallo creu que sí, crec que tenim per allà Sofia. És possible o no?
3: A Sofia la tinc ací al meu costat.
1: Ah,
3: també.
1: Molt bé.
3: Sí. Ara te la passo.
1: Molt bé, passarem sí. A parlar amb Sofia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, Sofia? Bon dia. Què tal per allà?
2: Pues bé, molt bé. Ja avui de tornada. Avui és el dia que marxem cap allà. Sí, sí.
1: Avui és el dia en què ja heu de fer un poc balanç de tot, agarrar totes les coses bones i a partir de segur que en la tornada ja estareu pensant, ja que bé que m'ho he passat, no?
2: Hombre, pues sí, la veritat que ha estat molt bé. Han sigut dies molt dinàmics. Perquè de matí, dilluns, dimarts i dimecres hem anat al centre i hem interactuat allí, sobretot ahir, en un grup de gent de persones adultes i grups musicals, i la veritat que molt bé. I de vesprada pues, hem anat una miqueta a la nostra, hem passejat per la ciutat, hem vist de primera mà l'ambient que n'hi ha ací, perquè és una ciutat, el que ha dit Sallo, una ciutat molt dinàmica, a més que està en auge, així en Irlanda.
1: Sí.
2: I sí, jo havia estat ja anteriorment, fa 11 anys, i ja m'havien portat un record magnífic de la ciutat. I ara ja, bueno, és que és molta gent jove i molt d'ambient en els bars. I la gent molt amable, també.
1: O sigui, que tu...
2: Si tens alguna...
1: Sí. Tu ja havies estat per ahir.
2: Algun problemeta... Digues?
1: Que tu ja havies estat per ahir.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, a nivell particular ja he estat en Galway.
1: Uh-huh.
2: I és la segona volta que vinc a aquesta ciutat, ¿vale? I la tercera a Irlanda. I entonces lo que te diria, la gent és molt amable. Si tens qualsevol problema, qualsevol cosa que no comprens, te miren, t'escolten, vull dir jo que molt bé. I la veritat que també ens van fer una xerraeta, ¿vale? A nivell del gaèlic, ¿vale?
1: Sí, sí.
2: I entonces, bueno, sí, pues ahí n'hi ha també un lligam entre les llengües minoritzades, com és, per exemple, en el nostre cas, el valencià, i és el gaèlic. Entonces, tota la zona és d'Irlanda, és on se parla el gaèlic, i aquesta és una de les zones, val? on i se, bueno, en escola l'estudien.
1: Que xulo, que xulo, i que bon que es contés això també, de que a més, òbviament, no? de l'anglès, el gaèlic, que és el seu propi, i que li donen carinyo, i que l'aprenen, i que el mimen, vamos, en definitiva. A veure si prenem nota, sí. També, però sí, d'aquestes coses.
2: Sí, sí, sí.
1: Escolta, una coseta, me comentaba Fina que...
7: Y de unidad, como muchos cristianos.
1: Que pues acull, que es grandísima, que sí. Es enorme.
2: Es que es una institución que engloba dos comtats, que es el de Galway, en el que estem, y Roscommon. Entonces ellos tienen centres dispersos per el territori. Entonces tenían escoles de primaria, escoles de secundaria, tallers, ¿vale? O estudis de formació professional, el que serien els graus nostres allí, els de cicles,
1: sí.
2: Formatius.
1: Sí, sí, sí.
2: I després, escoles per a adults. I tot això està distribuït entre aquestes dues comtats. I, claro, si sumes el total d'alumnes, passarem de 30.000 anuals.
1: Sí, sí, vamos, pràcticament sí. La gent de la vall, els habitants de la vall.
2: Exactament.
1: Pues, Sofia, que tinga bon viatge de tornada i moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Vinga.
2: Moltes gràcies. Vale.
1: Sallo i Marisol, la llista continua per bon camí, eh? De moment no ens ha fallat ningú ni ninguna, eh?
8: No, ni fallarà.
1: Molt bé, pues, crec que tenim per allà Pepe, no? Pepe Gallart,
8: està sí. També el tenim així. Ara te'l passe.
1: Vinga, passarem a xerrar.
9: Bon dia.
1: Bon dia, Pepe.
9: Bon dia.
1: Què tal? En ganes de tornar, quasi que no m'ho crec, però bueno.
9: No. Seria millor quedar-se.
1: Què tal per ahir, per Galway i Roscommon?
9: Molt bé, una experiència molt gratificant. S'ha parlat amb un tobé i el professorat ha sigut molt... molt interessant, diguem, ens han donat moltes coses que no sabíem, altres que sí, clar que sí.
1: Hòstia, a mi se m'ocorreix una idea per a que poguereu estar uns pocs dies més per ahir, segur que vos convidarien a tot, feu un duo, Paco Tour i tu, en la veu, segur que en qualsevol music hall lisos vos agarren ahir a... Vamos.
9: Ho hem pensat, però
0: tenim que tornar a la vall, tenim altres compromisos, efectivament, m'agradaria.
1: I que la família...
0: N'hi ha molt d'exemple, n'hi ha molt de música al carrer i te pot guanyar la vida, però no sé si arribaríem a aquest nivell.
1: Mira, m'estan contant els teus companys i companyes que ho heu dit molt, tant de l'escola, el que heu vist, el que vos han ensenyat, però així la part un poc més de temps lliure, no sé si heu tingut... Tens lliure de dir, m'han absorbit altres coses, no?, de la cultura aquesta que no siga estrictament el que venim així a fer en l'ensenyament. Com és?
0: Bueno, que jo sàpiga no, perquè ha estat molt equilibrat. Uh-huh. Òbviament...
6: Media de la mañana, hora peninsular.
0: Lo més important sí que ho hem vist. I m'ha sorprès a muntó el patrón, que és una espècie de pandero...
1: Uh-huh.
0: Que es toca i que ens han ensenyat a tocar-lo i el toquen tots molt bé i ja farem una banda de pandero a la baix, segurament.
1: Sí, senyor. Bueno, estaria de lujo, ¿eh? Estaria de luxe, això.
0: Hem trobat a faltar aquesta activitat a la baix, de música. Doncs
1: pues cal portar-la, que tu saps que la baixa l'apuntem a tot. Celebrem totes les festes, tots els anys, bueno, celebrem tot. Doncs pues mira, el pandero, me quedé jo en això. Pepe, una hora molt gran i que ho seguiu
0: igualment,
1: disfrutant.
0: Igualment, però moltes gràcies. Adéu.
1: I jo tinc anotat per així, si a mi no m'han enganyat, que tenim una que és més joveneta, no?
10: Tenim a Victòria, sí, la més joveneta del grup.
1: Victòria...
10: Ara te la passe també, Vicent.
1: Molt bé, ara no sé si podeu parlar de Victòria.
11: Hola.
1: Victòria, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, molt bé.
1: Sí? Com està l'experiència per ahí, per aquestes terres d'Irlanda?
11: Pues interessant. Bueno, teníem expectatives... com que menjaria un salmó bioecològic superbo i es veu que aquí els rius estan contaminats també per els pesticides, així que no he pogut gaudir d'aquest
1: plaer. Les expectatives, per tant, que s'han quedat així a mitja camí o què?
11: Sí, sí, però bueno, ja sol passar això quan viatges també.
1: Bueno, però repetiries, no? Tornaries, tornes a així una oportunitat de fer el viatge i repetir zona... I faries.
11: Sí.
1: No ha estat gent malament, quasi que m'apunte, no?
11: El què, una altra vegada?
1: No, que si te torna a sorgir l'oportunitat, faries, no? Pues no ha estat tan malament, quasi que me torna a apuntar,
11: no? Inclús més temps, perquè se'ns han quedat per veure moltes coses encara.
1: Mira, això m'ho anote jo després per a parlar-ho amb les professores.
11: Sí, mínim una setmana.
1: Amb Sallo i amb Marisol, en el capítol de A quien corresponda, que diuen... Ara després ho parlaré amb elles. Victòria, què és allò que més t'ha impactat, per un costat, i segon, què és allò més xulo que creus que t'emportes d'ahir?
11: Vale, sincerament, el que més m'ha impactat és l'incivisme dels joves al parc, al Ayer Square, aquest parc i aquí, l'embruten moltíssim.
1: Vaja.
11: Durant el dia la gent està allí al césped, tombada, però molta gent menjant i deixen els plàstics allí al césped. I pel matí, quan vaig a córrer, veig que utilitzen un munt de sabó i aigua pressió per netejar-ho tot, que això s'ho podien ahorrar si la gent del dia abans no ho hagués fet, tanta brutícia. Això m'ha impactat moltíssim, que no es facin respectar amb el tema de la higiene, no?
1: Sí.
11: Que no hi hagi més policies o així que controlin una mica més,
1: uh-huh.
11: Que no es desmadrin tant.
1: Molt bé.
11: He vist bastanta gent borratxa, també. I això m'ha impactat, i dic, també venen a la festa.
1: Però aquestes són les coses en què convé educar, també. Per això estàs que d'ells, i saps feina d'ells.
11: Sí. I, bueno, el que m'agrada molt són els paisatges, la vegetació. El que m'agrada més és la tranquil·litat amb què viuen les vaques i les ovelles. Ah. Les veus i dius, quina vella, la pròxima reencarnació vull ser una vaca.
1: Has fet moltes fotos, Victòria?
11: Sí, moltes fotos a les vaques i les ovelles, tinc un munt.
1: Pues vinga, acaba de disfrutar ese paisatge tan idíl·lic i tan bonic. Moltíssimes gràcies,
11: Gràcies a tu.
1: Val. José María Martínez.
12: Así es, píntame.
1: ¿Cómo estás?
13: Buen día, Vicent, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, José María?
13: Pues no sé, así finalizant esta estancia que han tenido tan bonica y preparados para anar un cop a la valla. Estem desitjant tindre una miqueta de caloreta i per això no anem per allà.
1: Pues si és per això, no te preocupes, que no tindràs una miqueta, la tindràs tota.
13: Tota? Pues bueno.
1: Tota, la tindràs tota. Que, com ha sigut la teva experiència? Però, bueno, tu experiència ja la tens un fum, estàs una més, però comparada...
13: No, Me permets que digui una cosa, perquè els meus companys tots han parlat una miqueta de la situació d'ací, de la ciutat, de la meravella. Jo vull parlar tot del grup de gent.
1: Clar.
13: Perquè en un principi nosaltres encara que ens coneixíem de vista i a vegades coincidim en classe, no havíem tingut l'oportunitat de conviure tots junts. I així som gent de diferents edats, diferents maneres de veure la vida, però ha sigut una estància en aquest aspecte molt... molt agradable, molt relaxat, sense excessius problemes. I hem pogut parlar, és que han tingut ganes de xir en així, és que no han tingut ganes s'han quedat, hem fet les nostres postes en comú, han compartit les experiències, i això me pareix que és una cosa a ressaltar. Evidentment, tot això té que estar dirigit, i n'hi havia dues persones que ho han fet molt bé. I després jo vull parlar-te de la cultura, si em permets, dels parts. A mi això dels parts m'ha al·lucinat. M'ha al·lucinat perquè ixes per la nit i n'hi ha un xorro de gent, tots els pubs estan plens, a vegades n'hi ha música en directe i realment és molt atractiu. Nosaltres hem intentat alguna nit ficar-nos ahí i intentar participar d'aquest ambient, el que passa que el ritme de les cerveses no poden seguir. Perquè aquesta gent, quan comença les cerveses, és una cosa... que no la podem seguir. Però bueno, m'ho han passat molt bé, francament molt bé.
1: Confessa'm una cosa, has ballat per ahir o què?
13: Pues, has parat en Victòria. Victòria ens va fer una classe l'altre dia al parc, meravellosa, perquè ella té...
14: Ya lo sabemos, gracias a...
13: La pedagògica me la va fer molt bé. I a nit que va missir, una nit, aprendemos una cerveceta, sí que n'hi havia un local que estava fent bachata i... però no m'ho fa atrevir, no estem nosaltres... Però així la gent normalment el que fa és escoltar la música. N'hi ha molta grup celta o n'hi ha grups joves que canten cançons i també la gent participa en la pinta a la mà i és una altra cultura. No sé si jo la podria importar a la mà i tu tens atemptador si vols fer inversió, perquè així ja tenim tres inversors.
1: Bueno, ho mirarem això. I la última, i permetis-me una excepció. M'agradaria que des d'Irlanda... enviarem també un poquet d'ànim a tota la gent que continua ahí, pues, al peu del canó tractant de millorar les condicions com a professionals de l'educació ací, en la nostra terra. Quin missatge envio des d'Irlanda?
13: A veure, tu saps que ací en el grup n'hi ha diverses persones que han sigut educadors,
1: sí,
13: que d'alguna manera tot el tema que afecta l'educació, encara que estem jubilats, encara es pareix una cosa important, i sí que hem seguit una miqueta el moviment de la vaga a través de la premsa i de les comunicacions personals. La veritat és que el trencament de la unitat sindical és un problema, perquè a partir d'ahir, si hi ha una sèrie de sindicats que signen els acords, és complicat. A mi m'agradaria que no només... el tema del salari, el tema de les condicions laborals, de les plantilles, les ràtios, per això se millorarà, perquè crec que l'educació, tu ho saps perfectament, és un pilar bàsic de la nostra societat i que, a més, és necessari que la gent tinga una educació de qualitat i, si pot ser pública, des del meu punt de vista, millor. I, bueno, jo, la meva solidaritat la tindrà sempre. Se queden i, conforme estan, ho continuen lluitant. I crec que això és el missatge que han de continuar. Les nostres companyes que estan així, Marisol i Sanyo, fan vaga per l'esperar i... no sé. Va, Vicent.
1: En una cosa no estic d'acord amb tu. Has dit que és un dels pilars bàsics. No, és el pilar. A partir...
13: Home, està la sanitat també.
1: Sí, no, però escolta'm, a partir d'aquest pilar venen els altres, els que has nomenat tu, la sanitat, etc. Però amb bona educació i millor sanitat i millor de tot. Per tant, sense llevar-li, òbviament, importància a la resta. Sobre aquest pilar venen els demés i tant de bo, s'acaba tot pronte. Per això he volgut fer-te aquesta pregunta d'ara, ja com a feliçment jubilat, vull suposar, perquè eres feliçment jubilat, no, José María?
13: Jo ja fa anys que estic jubilat.
1: Sí, no, però lo de feliçment jubilat continua.
13: Bueno, la felicitat, Vicent, és una qüestió. Jo en aquest moment estem així tots junts i ja m'he estat així d'aquesta estància de 5 dies i han sigut tot el que han volgut, ho han fet en gent que més o menys ens han pogut entendre, i això és el moment, la felicitat són moments. I ara tornarem a la vall, tornarem a les rutines.
1: Pues moltíssimes gràcies per haver compartit estos minuts de ràdio, José María, un abraç.
13: Un abraç, Vicent.
1: I ara quan tinc jo un dubte tremendo. El nom que tinc anotat a continuació no sé si serà la que jo conec o no.
2: A veure.
1: Tic-tac, Teresa Muñoz.
2: Sí, Teresa Muñoz també està així. Sí, sí, sí, també volia fer una intervencioneta.
1: Teresa. Sí, no la sent, no la sent.
2: Sí, sí. Teresa, digues.
15: Hello, Vicent. How are you?
1: Mare meva, això va ser que no m'ho esperava jo. Jo t'inventaré en francès.
15: Com dia serrat, i qui ho diria a aquestes edats fer un viatge a través de l'Erasmus?
1: Mare meva.
15: Vicent, jo voldria aprofitar esta ocasió, ja que tens una visió de tot el que ha sigut l'estància ací per als nostres companys, perquè pense que cal posar en valor la gran tasca que realitzen directors i professors voluntaris de l'escola d'adults per la seva dedicació constant i per l'esforç que fan en tot tipus d'activitats educatives, culturals i socials. Pense que la seva feina val molt més enllà de l'ensenyament perquè aporten coneixements, cultura, comunicació, convivència i sobretot una gran dosi de generositat i il·lusió per ajudar a totes les persones que formen part d'aquest col·lectiu. Gràcies per el seu compromís, perquè l'escola s'ha convertit en un espai de creixement personal i humà molt valorat, a valorar intensament per la nostra ciutat, perquè la seva dedicació és un exemple de servei, solidaritat i estima per la educació i la cultura. Uh-huh. I com tu resulta que eres del poble d'allà baix,
1: sí,
15: i que tens molta influència, et propose que per les propores sí, festes de Sant Vicent, demanaren que es donara el Premi Vicentet a l'Escola d'Adults Jordi de Sant Jordi. I no me falles, eh?
1: Pues mira,
15: perquè queda... sempre...
1: queda notat que, i gravat, que en el dijous 28 de maig hem fet esta proposta. Te confesso una cosa, malauradament, no tinc cap tipus d'influència ni en els Vicentets, ni en la festa, ni en res, però el poder el teniu vosaltres. Perquè sobretot ho acabeu de fer la petició públicament, i això també consta, eh? Jo sé que n'hi ha, després obrir un període, un termini per a proposar coses i tal, de forma escrita, però dic jo que les orals també valen. I este document el guardarem i l'enviarem. I a partir d'ahir a veure si tenim sort, sembla?
15: Sí, i si vols recolzament, assistem tots, eh?
1: No, i a més a més, saps què passa, Tere? Que la proposta vindrà en la veu, jo sé que és de tot el grup, però la proposta vindrà en la veu d'una de les millores regidores que ha tingut l'Ajuntament de la Vall. Què te sembla?
15: Mare meva, el que me faltava ja.
1: No, bueno, tu saps que jo això ho dic sincerament, perquè ho dic en públic, i te ho he dit en privat moltes voltes, però en públic també ho he dit moltes voltes. Per tant, en aquest aspecte no soc dubtós. Jo el que vull que me contes ara, Tere, és l'experiència personal i què t'ha portat això.
15: Pues això m'ha portat moltes coses, com han dit els companys, perquè coneixes una altra forma de viure la gent, coneixes un poc la cultura, coneixes un poc la forma de ser, el paisatge fenomenal i després també l'ambient en els nostres companys amb les dos teachers, amb les dos professores que s'han portat com mares, perquè un sofriment total, com esteu, com allí, i no res, i progressar en el meu anglès, perquè tu ja saps que el francès és la segona llengua materna, però l'anglès sempre ha sigut el meu somni. Per tant, estic realitzant una part del meu somni, gràcies a l'AEPA.
1: Pues mira, ja és la segona vega que diem en esta xerraeta que mai és tard, i en aquest missatge ens quedem i quasi que ens servirà de titular per a després, per al podcast. Tere, passa molt bé i un abraç.
15: Ens veiem. Moltes gràcies.
1: Ens veiem. Bueno, Sayo i Marisol, esta gent mos està deixant pes núvols, eh? No, ara
2: sí. Sí. Tenim les dos alumnes més que també voldran dir alguna coseta, ¿vale, Vicent?
1: Sí, claro, que ara anem elles, en Leonor i en Conchín, no?
2: Exacte, en Leonor i en Conchín, sí. Te passa Conchín primer.
1: Vale. Conchín Rubio.
16: Hola, Vicent. Bon dia, Conchín Rubio, sí.
1: Què tal, Conchín? Com va per allí?
16: Pues bé, molt bé. Jo molt contenta d'estar aquí i d'haver viscut aquesta experiència.
1: Galway i Roscommon, jo no les vull pronunciar bé, però bueno, he fet el que he pogut, eh? Responen a les expectatives teues personals o què?
16: Sí, des de luego, ja ho crec moltíssim. Sí.
1: Sí. I com han sigut tots aquests dies? Mira que xulo, he disfrutat, he viatjat, he fet fotos, no ho vas saber en tot aquest grup de gent i a més he après coses, vamos, que has fet un completo.
16: Sí, a veure, he estat molt a gust en elles, hem anat a puestos, hem anat al col·legi, ens han tractat molt bé i després han visitat la ciutat i molt contenta. I a portar-me, sí, m'ha portat molt. Seguir estudiant més anglès.
1: Sí, que
16: sobretot
1: ha servit d'estímul per a dir, estic convençuda, sí, del que fas i això encara me ho reforço més.
16: Sí, senyor.
1: I una, bueno, hem parlat del grup, però no crec que encara no he fet aquesta pregunta. Vaig a fer-la ja. Què, sí, tal és el Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi?
16: Pues vamos, és un gran centre, com t'han dit, i la gent molt amable, molt agradable, ens han tratat molt bé. Molt bé, molt bé. Un col·legi molt estupendo.
1: I a la teua gent de la vall que te puga estar escoltant, què li dius?
16: A la meva gent de la vall? Pues no res, que s'animen a estudiar. Jo a les meves companyes de classe diré, xiquetes, estudieu.
1: Clar, sí, que sí. Pues que tingueu un viatge de tornada, Conchín, que vaya molt bé. Sí, moltes,
16: moltes gràcies, Vicent. Bon dia.
1: Bon dia.
16: Vicent, que... sí, abans se passava la Benjamina del grup i ara vaig a passar-te a la veterana.
1: Hombre.
16: A Leonor.
17: Torre de la Sagrada Família.
1: Leonor, el Leonor de l'Alar, la veterana del grup.
16: Pica de l'Alar. Leonor Pica de l'Alar.
1: Com, perdona?
16: Sí, Leonor de l'Alar, ara te la passe.
1: Leonor de l'Alar. En ella tanquem esta xerraeta. Leonor.
18: Hola, hola.
1: Quina responsabilitat t'han deixat, eh? Tancar la xerrada.
18: Mira, vaya, que soy la veterana del grup. I jo, pues, pensé que tot el que has dit, me ratifiquen tot el que has dit els companys, però quan la meva formació ha sigut més humanística, perquè soc infermera, i sempre ho miro tot des del punt de vista de millorar la societat, pensé que el nom de... Erasmus de Rotterdam, que ha inventat aquestes beques, uh-huh, de tota la raó, perquè va reformar el cristianisme. L'home és el principal element que n'hi ha que ajudar. I n'hi ha que lluitar contra la ignorància, que és la que ens fa més febles i més manejables.
1: Totalment d'acord.
18: Entonces, després de passar-me de meravella, sí, de conèixer en profunditat a les amigues que ja coneixia, de veure els valors humans que tenen els teachers, i de veure tot el que hem viscut, me ratifique en que la lluita ui per ui ha de ser a favor de la pau, a favor de la multiculturalitat i a favor de la felicitat de l'home per se, que tots tenim el mateix dret i tots som persones. Entonces, una meravella d'experiència per mi i una meravella d'experiència interior, perquè me fa recapacitar en que el que importa és obrir-se. La mente se abre cuando uno estudia, si uno se maneja cualquiera. Y torno a dir això, moltes gràcies a tots i que estic molt contenta perquè no m'ho esperava a la meva edat tindre aquest regal. Per mi ha sigut un regal. ¿Vale?
1: Colles, quin missatge més bonic. Pues, escolta...
18: T'agrada el missatge?
1: És
18: el que jo penso des del principi. Erasmus de Rotterdam, un monge holandès, claro, però això l'hem ficat a les beques, això, perquè pensava que era l'important lluitar contra la ignorància, que és la que manipula el dèbil. I entonces, si la mente se abre ja, el món se salva. Si no...
1: No, has dit tantes, sí, coses d'estes que m'agrada a mi apuntar-me sempre en la contraportada de l'agenda, aquestes, sí, frases, que no m'adona ni temps, després tindré que escoltar la gravació, eh? Leonor, una cosa, espere i desitja, sí, que no t'hagis enfadat quan li ha dit jo a José María que l'educació és el pilar, no menyspreava per a res la sanitat, que ha sigut la teua rama ni res, perquè estaràs d'acord amb mi, Leonor, que també una infermera, un metge, una metgessa, també han de ser educats.
18: Metgessa. Com m'has preguntat al final?
1: No? Sí, que te diga que quan jo li he dit a José María que la educació és el pilar, i diu, home, no, també està la sanitat i tal, i dic, claro, però és que una enfermera, una metgessa, també han de ser educats, per tant, l'educació és el pilar i sobre ella la sanitat i tot el demés.
18: El tractar a la gent en humanitat i en empatia és el primer, perquè igual els alumnes, que jo sempre alabo els mestres, perquè dic, tot ja m'ha arribat, tant m'ha arribat, gràcies a la primera, les primeres classes.
1: Així
18: és. Pues en els hospitals igual. El carinyo i l'empatia fa que el cos se sane molt més antes que si ho està en un orfanato, si ho està a sole. Uh-huh. Entonces, lo fundamental és lo públic. Sanitat i educació pública. Però ben estudiats i ben...
1: Pues perfecte.
18: No, no. Leo. Esa es la meva ideología. Yo no puedo hablar de la meva ideología. Dicha, y allá un estudioso 25 años que vayan en la fe y en el clínic.
1: Sí, sí.
18: Entonces, pues, ha vivido en muchas situaciones.
1: Pues un mensaje muy bonito para tancar, Leonor. Que tengas pues, bon viaje de tornada, ¿eh?
18: Moltes gràcies. Així que passe a la jefa.
10: Vicent, ja els tenim a tots.
1: A Sallo i a Marisol, escolta, quin regal ens heu fet en el dia d'avui, eh? Per a tancar el mes de maig, ens heu fet viure el bo.
17: Migrada i...
10: Sí, sí, la veritat és que moltes gràcies a tu en este cas i a la ràdio, no?, per poder deixar-nos compartir amb vosaltres tot això que estem vivint i traslladar-ho a tots els ballers i balleres.
1: I Marisol, què conta?
10: Pues això, que molt agraïs a tots els alumnes que s'han portat molt bé també, ja que... I aquestes experiències, al final, per a gent major que no s'espera, o adulta, millor dit, que no s'espera ja... Pues, viure això és molt positiu.
1: Pues fantàstic document, de veres. Moltíssimes gràcies, que acabeu de passar-ho de categoria, que tingueu molt bon viatge i que disfruteu també de la vall, que calor no vos en va a faltar. Si vos agrada, millor que millor. Gràcies i a passar-ho bé, eh? Fins la propera.
10: Bé, gràcies. Gràcies a tu.

0: Les endemis passen de
1: relevància social del moment.
0: En este dijous 28 de maig del 2026, en estos moments tenim 30 graus de temperatura a l'exterior, continua estant solellat, i avui arrenquem parlant d'una de les notícies amables o entranyables, no?, que hem conegut en el dia d'avui, i és que en la Biblioteca Municipal de la Vall s'ha incorporat una nova secció de préstec de jocs de taula, un servei que ofereix 56 jocs diferents per a préstec de cap de setmana i per a jugar a la sala infantil com a alternativa d'oci educatiu i familiar. Regidor de Cultura, Jorge Márquez.
2: Jo sí que volia destacar que des de l'Ajuntament aquesta legislatura hem fet un gran esforç per poder adquirir més llibres, per poder adquirir noves activitats, per poder millorar l'entorn de la biblioteca, per a que siga un lloc més amable i sobretot més participatiu, on vam obrir a missa en el Pla Àgora, en aquesta estratègia de lectora per a la ciutadania, en l'objectiu de fer de la biblioteca un centre neuràlgic, un centre que expandís cultura per tot arreu. I en contra, també dir que portem ja prou anys, jo crec que ja són 2 o 3 anys que encara no hem rebut cap tipus de subvenció per la conselleria. La conselleria de Cultura, no entenem per què, ha decidit abandonar el que és la promoció lectora per als nostres pobles. Però, així a la Vall, tenim un govern que ha decidit tot el contrari, afrontar aquesta despesa que no ha assumit la conselleria, fer front a ella, apostar perquè els nostres xiquets llegisquen i ara perquè els nostres xiquets i xiquetes, junt a les seues famílies, puguen jugar i puguen aprendre d'una manera diferent i establir nous vincles entre la mateixa família.
0: Per la seva banda, Enriqueta Fortes, la bibliotecària, donava més informació.
3: Tenim, per a completar la col·lecció de llibres i de materials audiovisuals,
1: todavía están los 36.
3: La col·lecció, que per ara consta de 55 jocs, de diferents tipus, tenim
1: en el àrea de govern local,
3: de cartes, de búsqueda, etcètera, etcètera.
4: Notícia.
3: També per a jugar així a la sala infantil, però només per a cap de setmana. Qui pot accedir? Qualsevol lector o lectora que tingui el carnet de la biblioteca a partir de 14 anys o un xiquet, xicotet o xiqueta que vingui acompanyada de la seva mare o pare. La persona usuària pot agafar fins a un joc en préstec des del divendres fins al dijous. L'objectiu, pues, ja que els llibres i els audiovisuals són materials que poden també fomentar la creativitat, la imaginació, també els jocs poden fer-lo, a banda de fomentar també la lectura, que és un dels objectius prioritaris de la biblioteca. I sobretot tindre una alternativa a les pantalles i poder reunir-se al voltant de la taula amb aquests materials la família, des de 2 persones fins a indefinides. Tenim unes guies de lectura que se poden descarregar des de la web, en la que estan els 55 jocs alfabèticament, i en ells podem trobar l'explicació del joc i totes les característiques principals que té.
0: Jornades de la dona i l'esport. Primera jornada en el dia d'avui, demà tindrà la continuació Teresa Romero, Agent d'Igualtat.
5: A les 6 s'obriran les portes i les persones assistents podran visitar els estants dels clubs esportius que participen en la jornada. A continuació, a les 6:30, tindrà lloc una taula redona amb el lema, el títol, Les dones en l'esport, reptes i oportunitats.
0: Demà a les 6 tindrà lloc la presentació del llibre Esto no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, de Paloma del Río. Serà en l'auditori. Parlem ara de les obres, o millor dit, no obres, en l'edifici de l'Ajuntament, de la plaça del Centre. Com saben, n'hi ha que tornar a licitar, començar de zero, i els problemes que han hagut per incompliment de les empreses que estaven portant el tema de l'obra. Avui li preguntàvem per aquesta qüestió al primer tinent d'alcaldessa, Fernando d'Aros, en la seva visita de dijous a l'habitual repàs setmanal baix l'òptica de l'equip de govern.
6: Per tant, n'hi ha que ser cautos, serà el més ràpid que siga, la licitació se va fer de forma el més ràpida possible, de forma express, però el lo més pronte que puguen tornar a tindre gent treballant en l'edifici de l'Ajuntament, que tanta falta mos fa que estiga fet. I així que sempre que això vagi en aquest camí, nosaltres estarem d'acord i estarem apoyant que això funcione el més ràpid. El que no podem fer és, perquè se riny o se deixa de renyir en l'empresa constructora, la cosa se quede parada.
0: Allí mateixa, la plaça del centre, continuen els trastos de l'obra al mig. De la propera setmana anem a entrar en el mes de juny i cada volta està més pronta, més a prop, les penyes en festes i el tancament. Li formulàvem una pregunta a Fernando d'Aros. La veritat és que li consta que, bueno, que s'està parlant al respecte per part del regidor de festes, la directiva, però que, clar, no tenia una resposta en concret de com estarà allò, si se podrà fer el tancament o no per la zona. Seria allò menys important, des de luego. Lo important és que s'avance, etcètera, etcètera, i no per el lloc per on passe el tancament o no. Però sobre si va continuar tot allò parat o bloquejat, això és el que es contava.
6: Òbviament, i tenint en compte que sí que...
1: Edio de Orduña.
6: Vale, perquè està s'ha tirat part de l'edifici, els sostres, pisos, està en enruna i tot això, pues això n'hi ha que cuidar-ho. Això tindrà que ser l'oficina tècnica i jo entenc que no, òbviament per allí no pot haver una circulació normal, perquè en aquests moments és un lloc d'obra, encara que no estiguen obrant, és un lloc que és d'obra i que té que tindre les seues mesures de seguretat.
0: Sí.
6: Si a més esperem que el més pront de possible n'hi hagi una altra empresa treballant, pues vull dir, tornarem a tindre que ocupar la plaça per a fer les obres. N'hi haurà que valorar-lo.
4: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
7: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
8: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduizó. ¡Te esperamos!
9: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. ¡Te esperamos! Conforama.
10: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Ahí va a tindre lloc el ple ordinari del mes de...
11: Nuevo bombardeo en Deira, a més.
0: La vall sense cap moció. Se va a retirar la única que hi havia, que anava...
1: Produce un dia després de que el primer ministre...
0: ...sobre que l'entrada al futur parc aquàtic fora gratuïta per als ballers i balleres menors de 16 anys.
1: Gràcies, volà. El portador...
0: Ahir, el regidor d'Esquerra Unida... I dia que n'hi ha expectació tant en la data d'inici que l'alcaldessa va marcar l'1 de juliol com en el preu que finalment tindran les entrades. Crec que no tardarem massa en conèixer i s'import. De moment, expectativa.
12: Contínuament no te pots imaginar pel carrer. La primera pregunta que feien era quan estarà obert el parc i ara que n'hi ha data oficialment, no, i que pareix que serà ixa, l'altra pregunta que te fan contínuament pel carrer són les entrades, no, que tindran este parc, no, i quan tindran que pagar la gent que va allí. D'entrada, el que nosaltres sempre hem dit públicament, els nostres companys de l'equip de govern, tot el món, és que tenen que ser unes entrades assequibles per a totes les persones, sobretot pensant en les persones de la vall. És a dir, que aquells que viuen en la vall puguen tindre un preu assequible d'entrada per a poder disfrutar les vegades que faci falta i que puguen, no, este estiu en la piscina de Sant Josep.
0: Pues això veurem al final en què queda i en agenda per a demà divendres també. Esta es la inauguració de l'exposició Dues generacions, dues mirades, de Juan González a la Creu i Rebeca López González. I també, a les 7:30 demà divendres, la elecció de les falleres majors de la ciutat de l'any 2027. Ja el dissabte, el Festival Infantil a benefici de Mans Unides al Teatre Municipal i en clau política, pues, el pistoletazo de salida, la confirmació oficial de Jorge Márquez com a cap de llista de Compromís per a les eleccions municipals de la Vall de l'any 2027. Avui, Fernando Daror, l'actual portaveu de Compromís en l'Ajuntament de la Vall, confirmava que ell també anirà en llista.
6: Te puc dir un altre nom de la llista? Fernando Daró. Segur que estaré en la llista perquè la meva intenció és seguir treballant per el nostre poble, seguir treballant per la Vall, per un ajuntament al que porta 11 anys ja treballant en ell, però del qual pense que n'hi ha que seguir treballant, apostant i sobretot apostant per a tindre un grup de progrés, un grup progressista que treballa per el que nosaltres pensem que són la millor forma de fer política a la Vall, de seguir creixent i de seguir recuperant patrimoni, de seguir treballant per la cultura, de seguir treballant per serveis socials del poble i per tot això. I per a fer això, jo que compten totalment amb mi, que jo estaré, però este dissabte serà Jorge qui dona aquesta banderola d'eixida, no?
0: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall, Joaquim Villar, agricultor de Neu.